Jason Ellis. Que els pets amantim amb rites i encén, que és del banc i tot cor, per aquest, que corres per tu.